dones, si et deixem viure aquí al costat? Va, que la mentida, si és polida, sempre entra coll avall. Ets un artista, però com te n'has adonat?